0: Del pop rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil.

0: Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.
1: Cuando bailo suena ta ta ta.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Perdi.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. Escolta'ns al 107.9 de la FM i online a radiobrera.cat i a la nostra aplicació per mòbils i tauletes.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. Són les 3.
2: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pauses.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aleshores, 100% música. 100% energia. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Bruguet.
2: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
3: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
4: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
3: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
0: Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioobrera.cat i a la nostra...
2: Yeah.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Posem la banda sonora a les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-la en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. Són les 5. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu

Compta amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Què escoltes al mòbil?
2: Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera?
2: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
1: En directe?
2: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
1: No.
2: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
1: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos, no utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins, allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si la calor no et deixa dormir, Radio Abrera.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy
4: clarito. Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
8: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
9: Aquest estiu, Radio Abrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté aquest dilluns l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. A partir del migdia i fins a la mitjanit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també de fenòmens de temps violent, especialment pedra grossa. Durant l'episodi d'ahir, el 112 va rebre 863 trucades, més de la meitat relacionades amb inundacions. I de fet, els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com una barrera que dificulta l'evacuació de l'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes i estudiar nous passos, dipòsits i canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana a DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. El Vendrell també es planteja la gestió de les rieres i establir un protocol homogeni entre municipis. Pel que fa a les alerts, cap dels dos alcaldes qüestiona que no s'activés i remarquen la dificultat de preveure la intensitat de les tempestes mediterrànies. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:45 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi van arribar, van constatar la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i també les maniobres de reanimació, la víctima va acabar perdent la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre obertarà una investigació per tal d'esclarir les causes dels fets. I l'Ajuntament d'Alpicat ha condemnat els fets ocorreguts durant la Festa Major, on els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns menors, i també han obert una investigació per una suposada agressió sexual en grup a una noia. El consistori ha expressat el seu suport a les persones afectades i també a les seves famílies i ha qualificat aquestes conductes d'absolutament intolerables. I el govern es reunirà aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, en la primera reunió fora del Palau de la Generalitat. L'executiu aprofitarà les jornades per preparar el nou curs polític amb especial atenció als serveis públics i infraestructures. Sobre la taula hi haurà projectes com Rodalies, les obres de la Nacional 260, l'Eix de Comiols, la millora de la C-28 i també el nou corredor entre el Pont de Suert i Xerallo. També abordarà infraestructures de Lleida, com ara l'Eix Transversal Ferroviari i els aeroports de Lleida-Alguaire i Andorra-la-Seu.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera. The Ready Fire.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
5: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
4: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
5: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
4: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
1: Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Brera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, un accident a la 2 a Castellbisbal deixa un carril obert direcció Lleida. A banda, també a l'AP7, dues avaries dificulten la circulació, una a Tarragona, on només hi ha un carril obert, i una altra al Vendrell, que deixa un vehicle al voral, amb dues en direcció Barcelona. I el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest dilluns les comunitats autònomes per demanar-los que se deixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers d'immigrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i també la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents, mentre que el Ministeri de Sanitat assegura que el sistema està molt tensionat però nega que hi hagi col·lapsat. I Protecció Civil manté aquest dilluns l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. A partir del migdia i fins a la mitjanit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats també de tempesta i fenòmens de temps violent, especialment de pedra grossa. Durant l'episodi d'ahir diumenge, el 112 va rebre 863 trucades, més de la mitjana relacionades amb inundacions. I de fet, els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com una barrera que dificulta l'evacuació de l'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes i estudia nous passos, dipòsits i canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana a DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:45 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi van arribar, van constatar la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i també les maniobres de reanimació, la víctima va acabar perdent la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre obertarà una investigació per tal d'esclarir les causes dels fets. I l'Ajuntament d'Alpicat ha condemnat els fets ocorreguts durant la festa major. Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois. Alguns menors ja han obert una investigació també per una suposada agressió sexual en grup a una noia. El consistori ha expressat el seu suport a les persones afectades i també a les seves famílies i ha qualificat aquestes conductes d'absolutament intolerables.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Atenció, famílies. Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platoni Sartip i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platoni Sartip, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, des d'I3 a 6 de primària, podrà fer ús de la ruta 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta, podeu escriure al mail a 800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, podran utilitzar les rutes 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles distribuïdes en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del servei del transport escolar Montbus des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys, s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació, podeu contactar contacte amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Arera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres també de 2 quarts de 5 a 7. Consulteu tota la informació així com les rutes i els diferents horaris de les parades del transport escolar al web municipal www.abrera.cat.
0: Abrera Informació. Comunicació.
3: Arriba a Abrera el servei mòbil de nova generació 4G i 5G sobre les bandes de freqüència de 700 i 800 MHz dels principals operadors mòbils. La tecnologia prestada sobre aquestes bandes de freqüència, anteriorment utilitzades per la televisió digital terrestre TDT, permet oferir una millor cobertura en interiors i una major extensió de cobertura possible. Aquestes xarxes arriben per millorar la velocitat de connexió a internet, els serveis de televisió, vídeo i música a la carta, així com desenes de nous serveis que apareixeran en els pròxims anys per aprofitar el gran potencial de la tecnologia. La prestació dels serveis mòbils en aquestes bandes de freqüència pot comportar l'aparició de determinades afectacions en la recepció de la senyal de la TDT dels usuaris i usuàries d'Abrera, ja que aquestes bandes es feien servir anteriorment per al servei de televisió. Els operadors mòbils recomanen posar-se en contacte amb l'empresa Llega 700 per resoldre qualsevol tipus d'afectació que es pugui produir a qualsevol usuari o usuària de la TDT i en qualsevol punt de... i en qualsevol punt del territori estatal. Si teniu algun problema per visualitzar els canals de la TDT, poseu-vos en contacte amb l'assistència gratuïta de Llega 700. Número d'atenció gratuïta per a la ciutadania al telèfon 900 833 999, e-mail ayuda@llega700.es, pàgina web www.llega700.es, en horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a dissabte de 9 del matí a 10 de la nit. Un operari o operària de la línia Llega 700 es desplaçarà on s'hagi detectat l'afectació i procedirà a fer les tasques de condicionament necessàries per solucionar-la. Tot això sense cap cost pels usuaris i usuàries.
0: Abrera Informació. Joventut.
3: El dissabte 5 de setembre de 20:30 a 12:30 a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, al passeig de l'església número 18, acollirà la festa Fi d'Estiu Jove, una activitat adreçada als i les joves d'Abrera d'entre 14 i 25 anys amb música, animació, videojocs i bany lliure a la piscina. Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de la Regidoria de Joventut, s'organitza aquesta proposta per acomiadar l'estiu amb una nit d'activitats i oci adreçada al jovent del municipi. A les 20:30, obertura de portes. De 20:30 a 12, bany lliure a la piscina mitjana. A les 12, tancament de la piscina i a les 12:30, final de la festa. La proposta forma part de la programació de joventut de l'Ajuntament d'Abrera i compta amb la col·laboració del Casal de Joves d'Abrera. Per a més informació sobre la festa Fi d'Estiu Jove, podeu contactar amb el Casal de Joves d'Abrera al telèfon 686 253 157, a través del correu electrònic ej.polivalent@abrera.cat o del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima el jovent del municipi a participar en aquesta proposta i acomiadar l'estiu gaudint d'una nit de música, activitats i bany a la piscina d'estiu municipal. Us hi esperem.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser... amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

Bon dia, torna a ser dilluns. Dilluns 24 d'agost del 2026. Passen 9 minuts de les 8 del matí. Gràcies per connectar amb Ràdio Abrera. Anem a començar aquest programa repassant alguns apunts de l'actualitat. La crisi migratòria de Ceuta, que ja fa més de 3 setmanes que va començar, ha centrat el debat i la polèmica política d'aquest estiu i serà el tema estrella de la represa del curs polític que arrenca aquesta setmana. Un total de 8 ministres del govern espanyol, gairebé la meitat, compareixeran al Congrés dels Diputats aquest final d'agost, fora del període ordinari de sessions. Tots ho faran per donar explicacions sobre el mateix tema, la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Una situació excepcional i inèdita en la democràcia espanyola. Cap altra crisi, ni la pandèmia, havia concentrat aquest nombre de compareixences en una sola setmana. Els ministres compareixeran entre el 25 i el 31 d'agost. Obrirà la ronda la ministra de Defensa, Margarita Robles, dimarts. Dijous serà el torn del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i de la ministra de Sanitat, Mònica García. Divendres seran 3 els membres del govern espanyol que passaran per la Comissió Extraordinària del Congrés: Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, José Manuel Álvarez, d'Exteriors, i Elma Saiz, d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Dilluns 31 d'agost serà el torn de Cira Rego, ministra de Joventut i Infància, i d'Anna Redondo, d'Igualtat. Un reguincell de ministres, perquè la de Ceuta és una crisi multisectorial, perquè va passar al control de funcions.

0: a Ceuta. Entre las vacunas solicitadas hi ha la triple vírica contra el xarampió, la rubeola i les galteres, i les de la varicela, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. Altres temes, en àmbit internacional, destacarem que fa gairebé un mes que un tribunal de Massachusetts és l'escenari d'un dels judicis amb més ressò mediàtic als Estats Units aquest estiu. Parlem de Lindsay Clancy, de 36 anys. És la protagonista, una infermera d'obstetrícia, acusada d'haver matat els seus tres fills al soterrani de casa seva al gener del 2023. El cas no només ha commocionat la població de Duxbury, el poble dels Estats Units on van passar la tragèdia, sinó que s'ha convertit en un fenomen viral a les xarxes socials. Només la etiqueta Clancy de TikTok acumula més de 160.000 vídeos al mes d'agost i les retransmissions en directe del judici arriben a més de 100.000 espectadors. Informació més propera, perquè UGT Presons ha emès un comunicat en què valora positivament les mesures de protecció adoptades per la Generalitat després de l'agressió a una treballadora de comunicacions del centre penitenciari de Brians 2 a Sant Esteve Sesrovires el passat diumenge 16 d'agost. El sindicat es va reunir amb la secretària de Mesures Penals, Exteriors i Justícia Juvenil per exigir l'adopció d'accions legals i de protecció, tant per donar resposta a l'agressió com prevenir situacions similars. Les mesures d'aplicació immediata que han rebut l'aprovació del CGT són les següents: prohibició d'entrada de l'agressor a qualsevol centre penitenciari durant un període mínim d'un any, sol·licitud d'una ordre d'allunyament en el procés judicial, que, si s'acorda, impedirà l'accés a qualsevol centre penitenciari mentre estigui vigent, i el compromís d'utilitzar els mecanismes legals disponibles perquè els fets siguin considerats com un presumpte delicte d'atemptat contra l'autoritat. El sindicat considera adequades les mesures. Ara mateix hi ha un carril tallat a l'autovia 2 a Castellbisbal, sentit Lleida, per un accident, 4 quilòmetres de congestió, segons Trànsit.
1: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Més allà, el projecte de la cantautora gaditana Maria

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
3: Però on ho veus, tot això?
2: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
3: No.
2: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
3: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Lídia Sánchez ens porta Temblando, una cançó de pop melòdic que parla d'aquella atracció que et remou per dins i et deixa literalment tremolant. És una proposta cargada de sentiment per continuar posant música aquest dilluns d'estiu.

0: Dos quarts de nou d'aquest matí del dilluns. Aquesta setmana comença amb un temps inestable que de nou ens portarà ruixats, tempestes i pedregades a moltes comarques. Tot plegat després d'un cap de setmana marcat pels aiguats de dissabte matinada a la Costa Daurada. Avui hem començat el dia amb alguns núvols i algun primer ruixat cap a la Vall d'Aran. Durant el matí el cel es mantindrà més ennuvolat a ponent i al sud, on no es descarta de nou algun ruixat, però serà sobretot a la tarda, quan les pluges aniran a més. Les pluges guanyaran protagonisme des de ponent cap a la resta i arribaran a tot arreu. Tot això, les més importants s'esperen a l'interior i especialment al nord del país. Hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb el perill més alt als Pallars, a l'Alta Ribagorça, a la Noguera, a l'Alt Urgell i també a la Cerdanya. No es descarta algun aiguat i pedregada, fins i tot amb pedra grossa de més de 5 centímetres. A la costa, les pluges arribarien avançada a la tarda, sobretot a la costa i prelitoral central. Les temperatures a l'interior quedaran una mica més frenades que ahir i a la costa es mantindran sense canvi. Arran de mar, les màximes es mouran entre els 28 i els 31 graus. Les temperatures pujaran demà, sobretot en punts de la costa i del prelitoral, i a finals de setmana tornaran a baixar. De pluja, tret d'avui, se n'espera poca. Demà tindrem un matí de més clarianes i a la tarda creixeran nuvolades en zones de muntanya que no deixaran pluja. Dimecres s'espera algun ruixat de tarda al Pirineu. La resta de setmana, de moment, poc moviment. A Abrera tenim una temperatura de 23 graus. Anem a recordar. Ho fem amb un dels grans èxits urbans del 2021. Wisin, Jay Cortez i Los Legendarios van unir forces amb la cançó Fiel, un reggaeton que aquell any va arrasar les plataformes i es va convertir en tot un fenomen viral. Avui el recuperem perquè continua funcionant de meravella.
1: Me sigue o no me sigue todavía? J. Cortez.

0: Clase, señoritas W, Jay Cortés, Hayes, los legendarios, Ayer Químico, el soporte del movimiento urbano. Ustedes saben ya.
1: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
2: Melody recupera Hilarie, el mític èxit que la brasilera Xuxa va popularitzar a finals dels 80. És una nova versió amb el segell de Melody, més actual i festiva, però mantenint aquest esperit alegre que va convertir l'original en tot un clàssic generacional.

0: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Michael Foster ha estrenat aquest estiu Te Echado de Menos, que és una cançó que deixa enrere el dolor de l'absència per centrar-se en la il·lusió del retrobament i en tornar a compartir els petits moments amb aquella persona. I apunteu la data, 2 d'abril del 2027, que actuarà a la sala Razzmatazz de Barcelona, la sala 2.

0: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
1: El colombià Nampa Básico ens posa directament en moda platja, eh? Amb Ojitos Playa, una de les peces del seu nou disc, Que Tin i Que Tan, una història d'amor que convida a deixar-se portar, perdre la por i enamorar-se entre el sol i la sorra.

0: Era el colombià Miguel Bueno que ens ha portat Alguien Aquí, una barreja de pop llatí, sons urbans, desamor, penediment i ganes de recuperar el que va deixar escapar, eh? Una autèntica meravella.
1: Ai, amb aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera. Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Anem directament ja a les notícies en aquest dilluns 24 d'agost, temperatura 24 graus. Darrers dies de vacances per molts. Ara arriben els serveis informatius. Ens posem al dia amb l'última hora.
2: Ràdio Obrera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellbisbal, deixa circulació intensa direcció Lleida. A banda també a l'AP7, dues avaries dificulten també la circulació, una a Tarragona, on només hi ha un carril obert, i una altra al Vendrell, que deixa un vehicle al voral, amb dues direcció Barcelona. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest dilluns les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de la triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tètanus i també la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I Protecció Civil manté aquest dilluns l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses, volíem dir, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. A partir del migdia i fins la mitjanit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden també anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, especialment pedra grossa. Durant l'episodi d'ahir diumenge, el 112 va rebre 863 trucades, més de la meitat relacionades amb inundacions. I de fet, els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com una barrera que dificulta l'evacuació de l'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes i estudia nous passos, dipòsits i també canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana a DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:15 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi van arribar, van constatar la presència d'un home malferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació, la víctima va acabar perdent la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les causes dels fets. I també l'Ajuntament d'Alpicat ha condemnat els fets ocorreguts durant la festa major d'aquest cap de setmana, on els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns menors, i han obert també una investigació per una suposada agressió sexual en grup a un altre noi. El consistori ha expressat el seu suport a les persones afectades i a les famílies i ha qualificat aquestes conductes d'absolutament intolerables.
3: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
6: Bon dia. El proper cap de setmana, del dissabte 29 i diumenge 30 d'agost, se celebra la Festa Major del barri de la Font d'Abrera amb diferents activitats programades per a tota la família. Una de les integrants de l'Associació de Veïnes i Veïns del barri, la Isabel de Frutos, explica en declaracions a Ràdio Abrera les diferents activitats programades per dissabte, dia 20 d'agost.
7: El dissabte, el primer que farem, a les 11 del matí fins a la 1, aquest vermut que dic, que és per a la gent del carrer, que si passa algú se l'oferirà s'oferirà, com sempre, vull dir, no hi ha cap problema. Després, a la tarda, per a les 5:30, hi haurà animació pels crios. Després, a les 6:30, com cada any també, hi haurà la xocolatada amb xurros, És per tothom que vingui. I a les 7 es farà la cantada de veneres. I llavors ja a la nit és el sopar de germanor. I aquest any les taules es guarniran de qüestió de pel·lícules de cine. I després, ja a partir de les 12, hi ha el ball de Revetlla.
6: L'endemà, el diumenge 30 d'agost, també s'han programat diferents propostes. De Frutos ens ho explica.
7: I llavors el diumenge ja és a la tarda. A les 5:30 comencem amb la demostració de puntaires. I després, una cosa molt bona, a les 6:30 es presenten les coques en concurs. Després, més tard, a partir de les 7, es fan les sardanes.
6: Així, des de l'Associació de Veïnes i Veïns de la Font, convidem tothom a assistir-hi i gaudir de la Festa Major del barri Isabel de Frutos.
7: Tothom està convidat. I molt contents de que quan més gent vingui, millor. Els esperem a tots. Molt contents de que puguin vindre tothom qui vulgui. Ens agradaria moltíssim que vingués tota la gent, que vinguessi a disfrutar i a gaudir d'aquesta festa del carrer. I que tota la gent d'aquest carrer els acollirem amb els braços oberts. Us esperem a tots.
6: Finalment, i per cloure les festes majors dels barris d'Abrera, el proper dijous 17, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre serà el torn del barri de la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
5: Abrera Informació. Acció social.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'expressa la solidaritat amb les víctimes i amb tota la població afectada pel fort terratrèmol registrat a Colòmbia aquest dilluns 10 d'agost passat. Així mateix es vol traslladar el condol i tot l'escalf a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com el suport a totes les persones ferides i a les comunitats que han vist greument afectades les seves llars i els seus mitjans de vida. Segons les primeres informacions, una gran quantitat d'edificis han resultat afectats i milers de famílies necessiten ajuda urgent. El fort terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala de Richter ha deixat més d'un centenar de víctimes mortals, gran quantitat de persones ferides i nombrosos danys materials en diverses zones del país. Els equips d'emergència continuen treballant contra rellotge per localitzar persones atrapades entre la runa i atendre aquelles que ho han perdut tot. Davant aquesta situació d'emergència humanitària, informem que l'ONG Creu Roja ha activat la seva resposta davant del terratrèmol i els equips de la Creu Roja colombiana ja treballant a les zones més afectades. Podeu fer la vostra donació a través del canal oficial de donatius de Creu Roja Espanyola al web www.creuroja.es. Es recomana que la solidaritat es canalitzi mitjançant aportacions econòmiques a través de les vies oficials de captació, ja que aquesta és la manera més ràpida, eficaç i segura de donar resposta a les necessitats sobre el terreny. La solidaritat de la ciutadania és fonamental perquè l'ajuda pugui arribar a les persones que més la necessiten. Les aportacions econòmiques permeten mobilitzar recursos de manera ràpida i eficient, adquirir subministraments essencials i reforçar l'assistència a les comunitats afectades. Podeu consultar el detall d'aquesta informació, així com les futures actualitzacions de la mateixa, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram de l'Ajuntament d'Abrera @abrerainfo.
5: Abrera Informació. Seguretat ciutadana.
6: Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dilluns 14 de setembre de 2026, de 9 a 1 del matí, tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat DNI per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà en la unitat mòbil que s'instal·larà en la zona de l'aparcament del carrer de Rosalía de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per a les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana OH de l'Ajuntament d'Abrera, al 93 770 0325, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2, i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2:45 a 7 de la tarda. Durant el mes d'agost, només les tardes de dimecres de 2:45 a 7. En cas d'urgència per l'obtenció o renovació del DNI o el passaport, es pot sol·licitar cita prèvia a la Policia Nacional per telèfon al 902 247 364, o bé per internet a www.citaprèviadni.es. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar dues cites.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: És un plaer estar amb tu en aquest dilluns 24 d'agost, després dels informatius de les 9. Encetem nova hora amb Niña Pastori i Bamboleo, que és la seva particular revisió del clàssic, portant la salsa al seu univers flamenc dins del seu disc Color Fania. I després, un canvi d'ambient amb Miguel Cabrera i Volar, en versió acústica, per mostrar la cara més íntima i despullada d'aquesta cançó.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Suma't a la xarxa Violeta de Brera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Brera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta de Brera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta de Brera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament de Brera.
5: Amb tu, per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
8: Atenció, perquè aquí tenim quatre noms i un remix. Nino Vargas, ajunta amb Omar Montes, Dani Home i Kevencito el 13, per donar una nova vida al seu tema Algo Bonito, portant-la cap a un terreny més urbà i a ti. Algo Bonito Remix és una de les novetats que està sonant aquest estiu.

0: un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Miguel Sáez torna amb la energia que sempre l'ha caracteritzat. Ara amb La Noche Está Buena. El gadità combina la seva essència llatina de sempre amb un so més fresc, actual, ideal per continuar allargant aquestes nits.

sempre acompanyar-te. Hem arribat a 9:45 del matí. Ara recordem a Omar Montes, Ana Mena i Mafio, que el 2021 s'ajuntaven a Solo, un tema ballable, desenfadat i amb molt d'humor, que jugava amb els estira i arronsa de les relacions i que va arribar, atenció, fins al número 7 a Espanya. Un d'aquells èxits que ens transporta ràpidament a la música que sonava aquell estiu del 2021. Yeah.

0: que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: El onubenc Moisés Losada ens porta una de les seves novetats d'aquest estiu, A prueba de balas. Una cançó de desamor amb una lletra molt emocional que s'enganxen ràpidament, eh? I està funcionant molt bé aquest estiu. Camí de les 10.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Pablo Alborán sorprèn amb un so molt més ballable. A tiempos bonitos, ritmes afro i també llatins per recordar una relació que va arribar en el moment equivocat però que va deixar bons records. Una cara diferent del malagueny. Però no... Però sense perdre la sensibilitat que sempre l'ha caracteritzat, eh? Sense perdre la seva...

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ella és Monique Macon, està triomfant aquest estiu amb Si estic amb tu. Nosaltres, Ràdio Obrera 24 hores.

0: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
1: Arriba Pocomoxo, que ens porta aquest bullerengue. Una proposta que fusiona electrònica i ritmes llatins amb aquesta percussió com a gran protagonista.

Sí que té l'estiu com a protagonista, té somiat, que ens situa en una nit amb amics a la platja, un amor que comença i una ruta en cotxe amb la música ben present. Pop català, fresc i difícil de treure's al cap.

0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.
1: Ràdio Macandé tornen amb música nova aquest estiu. Se me cayó tu cielo. Recupera la essència del grup amb aquesta barreja tan seva de flamenc, pop i sentiment. Una nova etapa per una banda que porta més de 2 dècades fins a mi.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellbisbal deixa circulació intensa direcció Lleida. A banda, a l'AP7, dues avaries dificulten també la circulació, una a Tarragona, on només hi ha un carril obert, i una altra al Vendrell, que deixa també un vehicle al voral amb dues direcció Barcelona. A banda, també un accident a l'AP7, en aquest cas a Montornès del Vallès, deixa un carril tallat en sentit Girona. I pel que fa al servei ferroviari, Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense servei. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest dilluns les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I Protecció Civil manté aquest dilluns activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. A partir del migdia i fins la mitjanit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, com ara pedra grossa. Durant l'episodi d'ahir diumenge, el 112 va rebre 863 trucades, més de la meitat relacionades amb inundacions. I precisament els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per tal de reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com una barrera que dificulta l'evacuació d'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes, estudiar nous passos, dipòsits i canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana a DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:45 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi van arribar, van constatar la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació, la víctima va acabar perdent la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre obertarà una investigació per tal d'esclarir aquests fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els dos dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Radio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
4: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport de motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir algú, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júniors, júniors 125 i la categoria èlima. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures, i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
5: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi que, bueno, que espero que li agradi a tothom. És el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
3: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fitipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
5: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es portarà a la cadira, i després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Els 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament, no? O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals, sí que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el Campionat d'Espanya, que bueno que aquí a Abrera tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
3: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederica Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Abrera, entrada gratuïta, que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi abrerenduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
0: Abrera Informació, promoció de la vila.
3: La piscina municipal d'estiu acollirà el proper divendres 28 d'agost una festa per acomiadar l'estiu amb una white party. La festa amb entrada gratuïta se celebrarà de les 10 de la nit a les 2 de la matinada i inclourà servei de barra i opció de sopar al Gastrobar La Candela. L'activitat organitzada per la Regidoria de Turisme i Promoció de la Vila serà d'entrada gratuïta i oferirà una nit de música, bon ambient i diversió en un espai únic per compartir el final de la temporada estival. Durant tota la festa hi haurà servei de barra disponible. A més, les persones assistents que ho desitgin podran sopar al Gastrobar La Candela, que oferirà servei de 20:30 a 2. Per a més informació i reserves es pot consultar el perfil d'Instagram @gastrobarlacandela_abrera. Per garantir el bon desenvolupament de l'activitat, no estarà permès el bany durant la celebració de la festa, així com tampoc l'entrada de begudes ni menjar de l'exterior. Us hi esperem per gaudir plegades i plegats d'una nit especial i acomiadar l'estiu amb la White Party d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
6: Encetem nova hora amb música de casa nostra amb Pot Joli i Lluc, que comparteixen Checks, una barreja de boom-bap, hip-hop, pop, que celebra el camí recorregut sense oblidar els inicis. I després canviem completament de registre amb Ozuna, millor de antes. El porto-riqueny recupera el seu vessant més romàntic i melòdic.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
3: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
3: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
2: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Popo, Gavarre i XTS.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Salistre s'uneix al veneçolà Jorge Luis Chacón. Doncs s'uneixen, millor dit, eh? A Tulaito, una proposta amb accent del sud, ritme i molta calidesa. Pensada per gaudir d'aquella persona que sempre vols tenir ben a prop. Una col·laboració que connecta Andalusia i Venezuela.

0: Ya está. Y una canción bien bonita, ¿eh?
1: Les 10 i 30 minuts d'aquest dilluns 24 d'agost. Tenim la temperatura de 26 graus. Ara és el moment de recordar, ho fem amb Anna Mena i Rocco Han, amb Un beso de improviso, que van publicar el 2021, pop mediterrani, ritme i una història sobre aquell petó inesperat que pot canviar-ho tot. Una parella musical que ens va deixar més d'un èxit entre Espanya i Itàlia.

0: Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.
1: Psycho uneix la nova generació urbana amb tot un veterà del reggaeton, Chencho Corleone, amb Pato Las Gays. Forma part de Los Angelitos i recupera el dembow, però amb una producció totalment actual. Una connexió entre la vella escola i el so urbà d'avui.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu. Happy Holidays!
1: Esta llamada...

0: col·laboració amb molt més missatge del que suggereix aquest títol. Santana i Becky G uneixen forces a Mi Gran Amor per donar veu a les famílies llatines afectades per les redades migratòries i les separacions als Estats Units.
1: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Obrera.
0: Arriba aquesta proposta romàntica de Rocky a Marte. Seca.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Arriba Sara Roy, que ens toca la fibra amb Tant de bo, poder parar el temps. Una cançó molt personal sobre el dol i la por. No sé si...

0: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
1: Arriben Romy Lou i Zach Luque. Tornen a coincidir ara amb Disfrutona. Actitud, llibertat i ritme.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat la retirada d'un vehicle accidentat a la 2 a Castellbisbal, deixa encara circulació intensa direcció Lleida. A banda, encara ara, dues avaries a l'AP7 dificulten la circulació, una a Tarragona, només hi ha un carril obert, i una altra al Vendrell, que deixa un vehicle al voral amb dues direcció Barcelona. A banda, també, un altre accident a l'AP7, però en aquest cas a Montornès del Vallès, deixa un carril tallat en sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, a causa d'un robatori de cable entre Puigverd i Juneda, s'estan registrant retards als trens que circulen per la línia de Lleida a Pirineus, les Borges Blanques. A banda, també, Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès avui el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès, un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen, per tant, a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense servei. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses previst per avui al centre i al nord-est de Catalunya. Nord-oest, volíem dir. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que a partir del migdia es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i que al Pirineu es podrien acumular fins a 70 litres per metre quadrat. L'avís de perill 4 sobre 6 afecta ara a 16 comarques, entre elles tota la demarcació de Lleida i l'Alt Pirineu, excepte l'Aran, així com també zones interiors de Barcelona. Les precipitacions, que seran especialment intenses a la tarda, poden anar acompanyades també de tempestes fortes, pedra, calamarsa, ràfegues de vent i esclafits. I en aquest sentit, els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com la barrera que dificulta l'evacuació de l'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes i estudia nous passos, dipòsits i canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana a DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat avui les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de la triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tètanus i també la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:15 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi i no van poder fer res per salvar-li la vida amb un apunyalament.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera posa a disposició de la ciutadania les targetes gratuïtes del servei de bus urbà, una mesura que té com a objectiu afavorir la mobilitat de col·lectius que requereixen un suport especial en els seus desplaçaments quotidians. Les targetes estan adreçades a les persones majors de 60 anys i a les persones amb diversitat funcional que disposin de l'acreditació oficial emesa per la Generalitat de Catalunya amb un grau reconegut igual o superior al 33%. En el cas de les persones amb diversitat funcional que tinguin reconeguda la necessitat d'anar acompanyades, la targeta incorporarà la menció més acompanyant, permetent que un acompanyant pugui viatjar amb la persona titular de la targeta. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social, Drets de la Ciutadania i Gent Gran a l'Ajuntament de Abrera.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera apostem per la gratuïtat en el servei de bus urbà per les persones grans de més de 60 anys i el col·lectiu de capacitats diverses. D'aquesta manera, un servei que ja és sostenible i adaptat encara serà més proper als col·lectius que més ús en fan i que segueix permetent la connexió entre tots els nostres barris i el nucli urbà. Així, ja podeu sol·licitar la vostra T social d'Abrera a la UAC o de forma telemàtica a través de la seu electrònica. Seguim fent d'Abrera un municipi que aposta per la mobilitat sostenible i de qualitat per a totes i tots.
3: Les persones interessades poden tramitar la seva sol·licitud de dues maneres. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, presentant el formulari específic de dilluns a divendres, de 9 a 2, dimarts i dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda i durant el mes d'agost només les tardes de dimecres de 4:45 a 7. Telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, a partir del mes de setembre s'habilitarà un punt informatiu i de suport per la gestió telemàtica al casal de la gent gran a la Rambla del Torrentet número 8. En tots els casos serà necessari aportar el DNI i la documentació que acrediti la condició de persona beneficiària, ja sigui l'edat, majors de 60 anys o bé l'acreditació oficial de discapacitat expedida per la Generalitat de Catalunya. Un cop formalitzada la sol·licitud, s'informarà la persona sol·licitant de quan podrà recollir el títol a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera. Per a més informació, podeu contactar amb l'OAC de l'Ajuntament d'Abrera presencialment a través del correu electrònic informació@abrera.cat i per telèfon al 93 770 0325. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, Protecció Civil, Salut Pública i Benestar.
3: Ens trobem immersos en la calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan activem les alertes per onades de calor en el municipi. Els refugis climàtics són espais segurs, accessibles per a tothom, amb àrees de descans, ombra i aigua, ubicats a equipaments de proximitat com la piscina municipal d'estiu, el casal de la gent gran i la residència Canigó. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar els incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. El pròxim grup comença el 6 de març i a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
0: Ajuntament d'Abrera amb tu. Per tu i per...
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
7: Després dels informatius de les 11, ens dem nova hora amb les germanes càntabres Repion i Cerrar los ojos, una de les peces del seu disc 201, amb aquest indie rock de guitarres i melodies pop tan característic d'aquest duet. I després canvien totalment de registre amb Saiba Music i Quiero, una proposta llatina. Per continuar donant ritme aquest matí del 24 d'agost i la temperatura 27 graus. Bon dia, bon estiu.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres. Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
5: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
6: La barcelonina Scorpio recupera la essència del reggaeton dels anys 2010 amb Ventilador. Però és d'aquest any, és d'aquest estiu. Sensualitat, actitud i nostàlgia. En un tema pensat directament per pujar la temperatura aquest estiu 2026.

La catalana recorre ciutats i moments que han marcat la seva vida, com si cada lloc hagués deixat una part d'ella, fins a convertir els records i les ferides en la seva pròpia relíquia, una Rosalia íntima, orquestral i molt personal. Bon dia.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

dos quarts de 12 del matí. És el moment de recuperar cançons. Ho fem amb Dàviles de Novelda, amb un dels temes que el va consolidar l'any 2021, Flamenco i Bachata. Feia honor al títol, amb arrels flamenques, bachata i romanticisme, una fusió que es convertia en un dels grans èxits de l'alacantí. Des d'Alacant sonava Dàviles de Novelda, i ara ho recordem junts.

Vinga, va, que seguim. Ho fem amb Sergio Contreras. La maleta, una cançó sobre posar punt i final a una relació, fer les maletes i marxar després de masses promeses incomplertes. El de Huelva torna a combinar sentiment, pop i les seves arrels flamenques en aquesta història de ruptura.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Ruslana acaba d'estrenar A Fuego, la cançó original de la pel·lícula del mateix nom, on ella també debuta com a actriu. Música, ball, amistat i llibertat en un projecte que acaba d'arribar als cinemes. I tenim cita a Catalunya, 17 de la 7.

0: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Silvestre Dangond i Helena Rose uneixen forces per primera vegada junts amb aquesta cançó que ara sonarà, Efectos Secundarios. És una barreja de vallenato i pop llatí que parla de l'eufòria d'un amor acabat d'estrenar i d'aquells efectes secundaris que et deixa quan ja no vols ningú més.

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: El gallec Caín posa paraules a una sensació molt real. Tengo que encajarlo. Quan alguna cosa ja ha passat, però encara no saps com assumir-la, ni deixa de donar-li voltes. Pop rock amb essència pop-funk. Dels 90, a més, guitarres i molta intensitat emocional, aquesta cançó.

0: Aquest estiu, Ràdio Obrera.
1: Ara tot un clàssic del rock català que Sopa de Cabra ha reinventat amb Jordi Stone, el alter ego musical del pastisser Jordi Roca, el far del Sud 40, celebrant els 40 anys de la banda amb aquesta versió electrònica i ballable que, curiosament, incorpora fins i tot sons de batedores i ganivets de cuina. Una manera ben original de donar vida

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ryan Castro i Feid tornen a coincidir en aquest Mentira. És la seva tercera col·laboració i parla d'aquesta relació marcada per la desconfiança, l'ego, les mentides. A les 12, serveis informatius.

0: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia...
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions a l'AP2 a Castelldans en sentit Lleida per una avaria que obliga a tallar un carril. També a l'AP7 hi ha congestió entre Tarragona i Constantí en sentit Barcelona per la retirada d'un vehicle amb un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, a causa d'un robatori de cable entre Puigverd i Juneda, s'estan registrant retards als trens que circulen entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques. I també Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès avui el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès, un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen, per tant, a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense fer-ho. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses previst per avui al centre i al nord-oest de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que a partir del migdia es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i que al Pirineu es podrien acumular fins i tot a 70 litres per metre quadrat. L'avís de perill 4 sobre 6 afecta 16 comarques, entre elles tota la demarcació de Lleida i l'Alt Pirineu, excepte l'Aran, així com també zones interiors de Barcelona. Les precipitacions, que seran especialment intenses a la tarda, poden anar acompanyades també de tempestes fortes, pedra, calamarsa, ràfegues de vent i esclafits. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat avui les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de la triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tetanus i la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I Barcelona compta amb un nou espai permanent de record a les víctimes de feminicidis. Es tracta de l'Escletxa, una intervenció artística ubicada en una paret mitgera del carrer d'en Tripó al barri del Born. La instal·lació consisteix en una esquerda de mirall que recorre la paret i que incorpora els noms d'unes 150 dones i infants assassinats per feminicidi i violència vicària, principalment a l'Estat. I pel que fa als esports, el Barça ha començat la defensa del títol de Lliga amb una golejada contundent a l'Elx per 0-5. Rafinha, que ha jugat de davanter centre, ha marcat dos gols, mentre que Fermín López també ha fet un doblet. El cinquè gol l'ha marcat el nou fitxatge, Karim Adeyemi, en el seu debut amb l'equip blaugrana. Lamine Yamal ha estat protagonista en l'atac i Anthony Gordon també ha repartit dues assistències, una estrena immemorable per al conjunt de Hansi Flack en set aixecar la temporada amb autoritat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Atenció, famílies. Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platoni Sartip i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platoni Sartip, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, des d'I3 a 6 de primària, podrà fer ús de la ruta 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta, podeu escriure al mail a800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, podran utilitzar la ruta 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles distribuïdes en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del servei del transport escolar Montbus, des de l'inici de la prestació del servei fa dos anys, s'ha reforçat continuat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació podeu contactar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Arera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres també de 2:45 a 7. Consulteu tota la informació així com les rutes i els diferents horaris de les parades del transport escolar al web municipal www.abrera.cat.
1: Abrera Informació. Comunicació.
4: Arriba a Abrera el servei mòbil de nova generació 4G i 5G sobre les bandes de freqüència de 700 i 800 MHz dels principals operadors mòbils. La tecnologia prestada sobre aquestes bandes de freqüència, anteriorment utilitzades per la televisió digital terrestre TDT, permet oferir una millor cobertura en interiors i una major extensió de cobertura possible. Aquestes xarxes arriben per millorar la velocitat de connexió a internet, els serveis de televisió, vídeo i música a la carta, així com desenes de nous serveis que apareixeran en els pròxims anys per aprofitar el gran potencial de la tecnologia. La prestació dels serveis mòbils en aquestes bandes de freqüència pot comportar l'aparició de determinades afectacions en la recepció de la senyal de la TDT dels usuaris i usuàries d'Abrera, ja que aquestes bandes es feien servir anteriorment per al servei de televisió. Els operadors mòbils recomanen posar-se en contacte amb l'empresa Llega 700 per resoldre qualsevol tipus d'afectació que es pugui produir a qualsevol usuari o usuària de la TDT i en qualsevol punt del territori estatal. Si teniu algun problema per visualitzar els canals de la TDT, poseu-vos en contacte amb l'assistència gratuïta de Llega 700. Número d'atenció gratuïta per a la ciutadania al telèfon 900 833 999, e-mail ayuda@llega700.es, pàgina web www.llega700.es, en horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a dissabte de 9 del matí a 10 de la nit. Un operari o operària de la línia Llega 700 es desplaçarà on s'hagi detectat l'afectació i procedirà a fer les tasques de condicionament necessàries per solucionar-la. Tot això sense cap cost pels usuaris i usuàries.
1: Abrera Informació. Joventut.
4: El dissabte 5 de setembre de 20:30 a 12:30 a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, al passeig de l'església número 18, acollirà la festa Fi d'Estiu Jove, una activitat adreçada als i les joves d'Abrera d'entre 14 i 25 anys amb música, animació, videojocs i bany lliure a la piscina. Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de la Regidoria de Joventut, s'organitza aquesta proposta per acomiadar l'estiu amb una nit d'activitats i oci adreçada al jovent del municipi. A les 20:30, obertura de portes. De 20:30 a 12, bany lliure a la piscina mitjana. A les 12, tancament de la piscina i a les 12:30, final de la festa. La proposta forma part de la programació de joventut de l'Ajuntament d'Abrera i compta amb la col·laboració del Casal de Joves d'Abrera. Per a més informació sobre la festa Fi d'Estiu Jove, podeu contactar amb el Casal de Joves d'Abrera al telèfon 686-253-157, a través del correu electrònic ej.polivalent@abrera.cat o del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima el jovent del municipi a participar en aquesta proposta i acomiadar l'estiu gaudint d'una nit de música, activitats i bany a la piscina d'estiu municipal. Us hi esperem.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: Després dels informatius de les 12, entrem a l'última hora del programa amb una proposta ben recent. Stargirl, Jaylee i Roots uneixen forces a No Pensa, estrenada aquest estiu i amb un so pop actual. I després, música de casa nostra amb Tura Sala i On Aniràs. És una cançó de pop d'autor, produït i compost amb... gràcies a l'Alfred García. I apunteu, perquè Tura Sala actuarà el 13 de novembre a la Jazz Cava de Vic i el 20 de novembre al Jamboree de Barcelona.
5: Estàs escuchando...
6: Pensa.
5: Stargate y David.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Uri Santa Fe i la Bliqui ens porten Daurada Martina. Una peça emocional, vulnerable, però molt mediterrània, eh? S'encaixa de ple amb la seva manera d'entendre la música urbana. En aquest dilluns 24 d'agost, sona per tu.

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: Xavi Carín León ajunten dues generacions de la música mexicana amb La Morrita, que actualitza el festeig tradicional parlant de flirteig, xarxes socials i aquesta noia que s'emporta totes les mirades.

0: Fórmula Matí, el trànsit.
1: Queden retencions ara mateix a l'autovia 2, segons ens informen des de trànsit, entre Esparreguera i Abrera, sentit Lleida. Que seria millor dir entre Abrera i Esparreguera, però bueno, des de trànsit ens expliquen, ho rectifiquem nosaltres, rectifiquem la informació, que hi ha cues a l'A2 entre Abrera i Esparreguera, perquè parlem sentit Lleida, cues que arriben fins als 3 quilòmetres. I també trobareu, si aneu cap a l'autopista AP7, 8 quilòmetres de retenció entre Subirats i Vilafranca del Penedès, sentit Barcelona.
0: L'actualitat al moment. Fórmula Matí.

Dos quarts d'una, moment de recordar. RVFV i Omar Montes a No Quiero Amor, cançó publicada al juny del 2021, un reggaetón que convertia una ruptura en tota una declaració, millor sol, deixar enrere les mentides i tornar a gaudir de la vida. Un d'aquells temes que van posar ritme a l'estiu del 2021 i que recuperem.

0: Aquest estiu no et sucarrimis les orelles. Escolta Ràdio Breda.
1: Yami Safie transforma una experiencia dolorosa en la mala. La cantautora argentina parla de manipulació emocional, autoestima i d'adonar-se que potser no ets la dolenta que t'havien fet creure.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. En mobilitat encara ara retencions a l'AP2 a Castelldans en sentit Lleida per una avaria que obliga a tallar un carril. A banda, també una altra avaria, en aquest cas a l'AP7, a Parets del Vallès també deixa un carril tallat sentit Tarragona. Finalment, a l'AP7 també hi ha congestió entre Tarragona i Constantí en sentit Barcelona per la retirada d'un vehicle, amb també un carril tallat en aquest punt. I Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès avui el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès, un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen a circular, per tant, entre les estacions de Gràcia i Sarrià, després de gairebé dues setmanes sense fer-ho. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses previst avui al centre i al nord-oest de Catalunya. El Servei Meteorològic alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i que al Pirineu es podrien acumular fins a 70 litres per metre quadrat. L'avís de perill 4/6 afecta 16 comarques, entre elles tota la demarcació de Lleida i també l'Alt Pirineu, excepte l'Aran, així com també zones interiors de Barcelona. Les precipitacions, que seran especialment intenses a la tarda, poden anar acompanyades també de pedra, calamarsa, ràfegues de vent i esclafits. I, de fet, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha demanat una reflexió de país sobre la gestió i condicionament de diferents infraestructures per tal d'evitar inundacions quan hi ha fortes tempestes. Dos dies després dels aiguats que van afectar especialment Roda de Berà, Creixell i el Vendrell, Martínez ha posat el focus en la via del tren, que en ocasions fa de tap i evita que carrers, torrents i rieres puguin abocar bé al mar. El Valle ha reclamat més passos soterrats i més inversions d'administracions superiors, així com també un replantejament sobre la urbanització en zones inundables. I el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest dilluns les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de la triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i també reclama mesures urgents. I la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha confirmat que es manté la vaga del primer dia de curs el 8 de setembre als centres educatius. Segura ha instat al Departament d'Educació a reprendre urgentment les negociacions per tal d'evitar noves aturades durant el primer trimestre i ha assegurat que no hi ha hagut cap contacte des de l'última reunió. I el Futbol Club Barcelona condemna l'ús desproporcionat de la força policial contra aficionats blaugranes als voltants de l'estadi Martínez Valero abans del partit contra l'Elx. El club també critica la retirada d'estelades, que considera un símbol legal.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. El proper cap de setmana, del dissabte 29 i diumenge 30 d'agost, se celebra la Festa Major del barri de la Font d'Abrera amb diferents activitats programades per a tota la família. Una de les integrants de l'Associació de Veïnes i Veïns del barri, la Isabel de Frutos, explica en declaracions a Ràdio Abrera les diferents activitats programades per dissabte, dia 20 d'agost.
5: El dissabte, el primer que farem, a les 11 del matí fins a la 1, aquest vermut que dic, que és per a la gent del carrer. Que si passa algú, se l'oferirà, com sempre, eh? Vull dir, no hi ha cap problema. Després, a la tarda, a les 5:30, hi haurà animació pels crios. Després, a les 6:30, com cada any també, hi haurà la xocolatada amb xurros, eh? És per tothom que vingui. I a les 7 es farà la cantada de veneres. I llavors ja a la nit és el sopar de germanor. I aquest any les taules es guarniran de qüestió de pel·lícules de cine. I després ja a partir de les 12 hi ha el Ball de Revetlla.
4: L'endemà, el diumenge 30 d'agost, també s'han programat diferents propostes. De Frutos ens ho explica.
5: I llavors el diumenge ja és a la tarda. A les 5:30 comencem amb la demostració de puntaires i després una cosa molt bona, eh? A les 6:30 es presenten les coques en concurs. Després, més tard, a partir de les 7 es fan les sardanes.
4: Així, des de l'Associació de Veïnes i Veïns de la Font, convidem tothom a assistir-hi i gaudir de la Festa Major del barri, Isabel de Frutos.
5: Tothom està convidat i molt contents de que quan més gent vingui, millor. Els esperem a tots. Molt contents de que puguin vindre tothom qui vulgui. Ens agradaria moltíssim que vinguessi tota la gent, que vinguessi a disfrutar i a gaudir d'aquesta festa del carrer. I que tota la gent d'aquest carrer els acollirem amb els braços oberts. Us esperem a tots.
4: Finalment, i per cloure les festes majors dels barris d'Abrera, el proper dijous 17, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre serà el torn del barri de la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
3: Abrera Informació. Acció social.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'expressa la solidaritat amb les víctimes i amb tota la població afectada pel fort terratrèmol registrat a Colòmbia aquest dilluns 10 d'agost passat. Així mateix es vol traslladar el condol i tot l'escalf a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com el suport a totes les persones ferides i a les comunitats que han vist greument afectades les seves llars i els seus mitjans de vida. Segons les primeres informacions, una gran quantitat d'edificis han resultat afectats i milers de famílies necessiten ajuda urgent. El fort terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala de Richter ha deixat més d'un centenar de víctimes mortals, gran quantitat de persones ferides i nombrosos danys materials en diverses zones del país. Els equips d'emergència continuen treballant contra rellotge per localitzar persones atrapades entre la runa i atendre aquelles que ho han perdut tot. Davant aquesta situació d'emergència humanitària, informem que l'ONG Creu Roja ha activat la seva resposta davant del terratrèmol i els equips de la Creu Roja colombiana ja treballant a les zones més afectades. Podeu fer la vostra donació a través del canal oficial de donatius de Creu Roja Espanyola al web www.creuroja.es. Es recomana que la solidaritat es canalitzi mitjançant aportacions econòmiques a través de les vies oficials de captació, ja que aquesta és la manera més ràpida, eficaç i segura de donar resposta a les necessitats sobre el terreny. La solidaritat de la ciutadania és fonamental perquè l'ajuda pugui arribar a les persones que més la necessiten. Les aportacions econòmiques permeten mobilitzar recursos de manera ràpida i eficient, adquirir subministraments essencials i reforçar l'assistència a les comunitats afectades. Podeu consultar el detall d'aquesta informació, així com les futures actualitzacions de la mateixa, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram de l'Ajuntament d'Abrera @abrerainfo.
3: Abrera Informació. Seguretat ciutadana.
4: Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dilluns 14 de setembre de 2026, de 9 a 1 del matí, tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat DNI per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà en la unitat mòbil que s'instal·larà en la zona de l'aparcament del carrer de Rosalía de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per a les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana OH de l'Ajuntament d'Abrera, al 93 770 0325, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2, i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2:45 a 7 de la tarda. Durant el mes d'agost, només les tardes de dimecres de 2:45 a 7. En cas d'urgència per l'obtenció o renovació del DNI o el passaport, es pot sol·licitar cita prèvia a la Policia Nacional per telèfon al 902 247 364, o bé per internet a www.citaprèviadni.es. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar dues cites.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
0: Tenim la fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.

0: tensión entre nos.
1: Radio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. En mobilitat a la C32 hi ha congestió en sentit nord entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres per un accident amb dos carrils tallats. A la P2 hi ha retencions a Castelldans en sentit Lleida per una avaria amb un carril tallat. I a la P7 hi ha retencions en sentit Tarragona entre Parets del Vallès i la Roca del Vallès per una avaria també amb un carril tallat. A banda, fa tot just uns minuts que un tren cremallera de Núria ha quedat aturat prop de Queralbs per una avaria elèctrica. Els 80 passatgers que hi viatjaven estan sent transbordats a un altre comboi. Encara en clau ferroviària, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha reprès el servei habitual de trens a la línia de Barcelona-Vallès un cop finalitzades les obres de renovació de la via. Els combois tornen a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense fer-ho. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses previst avui al centre i nord-oest de Catalunya. El Servei Meteorològic alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i que al Pirineu es podrien acumular fins a 70 litres per metre quadrat. L'avís de perill 4 sobre 6 afecta 16 comarques, entre elles tota la demarcació de Lleida i l'Alt Pirineu, excepte l'Aran, així com zones interiors de Barcelona. Les precipitacions, que seran especialment intenses aquesta tarda, poden anar acompanyades de tempestes fortes, pedra, calamarsa, ràfegues de vent i esclafits. I l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha demanat una reflexió de país sobre la gestió i condicionament de diferents infraestructures per tal d'evitar inundacions quan hi ha fortes tempestes. Dos dies després dels aiguats que van afectar especialment Roda de Berà, Creixell, el Vendrell i el Vendrell, Martínez ha posat el focus en la via del tren que en ocasions fa de tap i evita que carrers, torrents i rieres puguin abocar bé al mar. El batlle ha reclamat més passos soterrats i més inversions d'administracions superiors, així com un replantejament sobre l'urbanització en zones inundables. I el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest dilluns les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers d'immigrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més necessiten hi ha les de triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents, mentre el Ministeri de Sanitat assegura que el sistema està molt tensionat però nega que hagi col·lapsat. Finalment, en esports, el Futbol Club Barcelona condemna l'ús desproporcionat de la força policial contra aficionats blaugranes als voltants de l'estadi Martínez Valero abans del partit d'ahir contra l'Elx. El club també critica la retirada d'estelades que considera un símbol legal i una expressió de llibertat.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els dos dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Radio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
5: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport de motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda, tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir algú, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júniors, júniors 125 i la categoria èlima. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
6: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi
0: que, bueno, que espero que li agradi a tothom. És el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
4: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fitipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
0: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera, que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es portarà a la cadira, i després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Els 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament. O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals, sí que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el Campionat d'Espanya, que bueno que aquí a Breda tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
4: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederica Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Breda, entrada gratuïta, que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi abreranduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
1: Abrera Informació, promoció de la vila.
4: La piscina municipal d'estiu acollirà el proper divendres 28 d'agost una festa per acomiadar l'estiu amb una white party. La festa amb entrada gratuïta se celebrarà de les 10 de la nit a les 2 de la matinada i inclourà servei de barra i opció de sopar al Gastrobar La Candela. L'activitat organitzada per la Regidoria de Turisme i Promoció de la Vila serà d'entrada gratuïta i oferirà una nit de música, bon ambient i diversió en un espai únic per compartir el final de la temporada estival. Durant tota la festa hi haurà servei de barra disponible. A més, les persones assistents que ho desitgin podran sopar al Gastrobar La Candela, que oferirà servei de 20:30 a 2. Per a més informació i reserves es pot consultar el perfil d'Instagram @gastrobarlacandela_abrera. Per garantir el bon desenvolupament de l'activitat, no estarà permès el bany durant la celebració de la festa, així com tampoc l'entrada de begudes ni menjar de l'exterior. Us hi esperem per gaudir plegades i plegats d'una nit especial i acomiadar l'estiu amb la White Party d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
7: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
0: Abrera som cultura.
2: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
0: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, la ràdio de referència gràcies a tu.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
2: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Nou avís per l'arribada de tempestes a partir d'aquesta tarda que poden anar acompanyades de forta pedregada, especialment a les comarques de Ponent i el Pirineu. S'alerta a més d'una pedra que pot ser especialment grossa de fins a 5 centímetres. Fins al vespre es preveu la possibilitat de superar el llindar d'intensitat de pluja, recordem, de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i l'Urgell. El perill serà més baix a la resta del Pirineu i el Prepirineu, així com comarques de Lleida, Catalunya Central, interior de Girona, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més qüestions. El govern espanyol reivindica la seva gestió per la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra el Partit Popular. La ministra Elma Saiz ha criticat la proposta de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Avui Sanitat ha celebrat una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin les vacunes.
2: Muestra la grave irresponsabilidad. Mire, Ceuta no necesita generar angustia, generar miedo. Para intentar quizás efectivamente que esa respuesta que yo le digo que tiene que ser desde la legalidad y la humanidad sea desde otros puntos que no comparto para nada. Ceuta, el señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia.
1: I la Conselleria de Drets Socials ha recuperat la convocatòria de prestació d'atenció a persones amb discapacitat per finançar productes de suport i mobilitat. El programa, que preveu arribar a 5.500 persones, està dotat d'una partida inicial de 5 milions d'euros que podrà arribar als 7 en funció de la demanda. Les sol·licituds es podran presentar a partir de demà dimarts i fins al 2 d'octubre. Així, totes les persones que entre 2024 i 2026 van comprar elements per adaptar el seu vehicle, cadires de rodes, llits adaptats, audiòfons i, entre d'altres, podran presentar les factures perquè se'ls retorni una part de l'import. I l'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per l'arribada de nous secretaris interventors habilitats per l'Estat. Assumiran el càrrec a final d'aquest mes, però els pobles petits temen renúncies perquè, diuen, potser no resulten prou atractius per als nous funcionaris. I acabem parlant del Barça, que s'ha estrenat a la Lliga amb golejada. Triomf per 0 gols a 5 al camp de l'Elx en el primer partit dels blaugranes en la competició domèstica. Tornem d'aquí una hora.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera posa a disposició de la ciutadania les targetes gratuïtes del servei de bus urbà, una mesura que té com a objectiu afavorir la mobilitat de col·lectius que requereixen un suport especial en els seus desplaçaments quotidians. Les targetes estan adreçades a les persones majors de 60 anys i a les persones amb diversitat funcional que disposin de l'acreditació oficial emesa per la Generalitat de Catalunya amb un grau reconegut igual o superior al 33%. En el cas de les persones amb diversitat funcional que tinguin reconeguda la necessitat d'anar acompanyades, la targeta incorporarà la menció més acompanyant, permetent que un acompanyant pugui viatjar amb la persona titular de la targeta. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social, Drets de la Ciutadania i Gent Gran a l'Ajuntament de Abrera.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera apostem per la gratuïtat en el servei de bus urbà per les persones grans de més de 60 anys i el col·lectiu de capacitats diverses. D'aquesta manera, un servei que ja és sostenible i adaptat encara serà més proper als col·lectius que més ús en fan i que segueix permetent la connexió entre tots els nostres barris i el nucli urbà. Així, ja podeu sol·licitar la vostra T social d'Abrera a la UAC o de forma telemàtica a través de la seu electrònica. Seguim fent d'Abrera un municipi que aposta per la mobilitat sostenible i de qualitat per a totes i tots.
3: Les persones interessades poden tramitar la seva sol·licitud de dues maneres. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, presentant el formulari específic de dilluns a divendres, de 9 a 2, dimarts i dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda i durant el mes d'agost només les tardes de dimecres de 4:45 a 7. Telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, a partir del mes de setembre s'habilitarà un punt informatiu i de suport per la gestió telemàtica al casal de la gent gran a la Rambla del Torrentet número 8. En tots els casos serà necessari aportar el DNI i la documentació que acrediti la condició de persona beneficiària, ja sigui l'edat, majors de 60 anys o bé l'acreditació oficial de discapacitat expedida per la Generalitat de Catalunya. Un cop formalitzada la sol·licitud, s'informarà la persona sol·licitant de quan podrà recollir el títol a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera. Per a més informació, podeu contactar amb l'OAC de l'Ajuntament d'Abrera presencialment a través del correu electrònic informació@abrera.cat i per telèfon al 93 770 0325. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, Protecció Civil, Salut Pública i Benestar.
3: Ens trobem immersos en la calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan activem les alertes per onades de calor en el municipi. Els refugis climàtics són espais segurs, accessibles per a tothom, amb àrees de descans, ombra i aigua, ubicats a equipaments de proximitat com la piscina municipal d'estiu, el casal de la gent gran i la residència Canigó. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar els incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. El pròxim grup comença el 6 de març i a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
0: Ajuntament de Brera amb tu. Per tu i per...
6: A Ràdio Brera, la informació més propera.
7: Fórmula Migdia a Ràdio Brera.
6: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència, i recollim el nou fenomen dels

0: i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
1: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
0: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreracicle@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

radioobrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioobrera.cat.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Thank you.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per demà a les 9 del matí el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc que ha tensat els serveis d'acollida i sanitaris de la ciutat autònoma. El PP ha reclamat reforçar les unitats d'estrangeria i establir 3 torns de treball per accelerar els expedients de repatriació. Precisament, el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui dilluns l'enviament de 25.000 vacunes a Ceuta. Es tracta de 15.000 dosis de triple vírica i 10.000 de difteria, tètanus, varicela i polio. I no deixem el tema perquè justament avui el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha dit que el govern col·laborarà amb l'executiu espanyol per la crisi migratòria a Ceuta i farà el que sigui oportú en l'acolliment de menors que se'ls puguin assignar. El conseller ha recordat que el sistema català d'acollida és fort i que està acostumat a rebre menors migrants sols i de la mà de les entitats del tercer sector afrontaran la situació que no els és nova.
2: El sistema d'acollida a Catalunya és fort, és un sistema que està habituat, diguem-ne, a aquesta acollida de joves migrants sols i, per tant, actuarem com hem actuat sempre, no? Des de l'administració en col·laboració amb el tercer sector social. En el cas de que es proposi un repartiment, doncs mirarem primer quina és la proposta i, per tant, actuarem en conseqüència de la mateixa manera que hem fet altres vegades.
1: Més qüestions. Ferrocarrils de la Generalitat reprenen el servei habitual a la línia Barcelona-Vallès després de les obres per renovar la via. Els combois tornen a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé 2 setmanes sense fer-ho. Assegura Ferrocarrils que els treballs han millorat la robustesa del servei i reduiran els costos del manteniment. I a la presó, 3 acusats de robar 3.700 metres de coure de l'enllumenat públic de Figueres. Els fets es van produir la setmana passada i van deixar sense llum diversos carrers de la zona est de la capital de l'Alt Empordà. Els arrestats robaven el cable de coure de les arquetes i els fanals de la ciutat i es van acabar emportant gairebé 4 quilòmetres de fila. Un d'ells, els agents de la Guàrdia Urbana, el va detenir 2 vegades en poca estona, una amb un sac ple de cablejat i un altre quan manipulava una arqueta al camí vell de Vilatenim. I la Comissió Europea ha aprovat aquest dilluns 6.100 milions d'euros més pels sistemes de defensa aèria i antimíssils d'Ucraïna, segons ha dit la presidenta de la institució Ursula von der Leyen en un missatge a X. Avui, que precisament es commemora el 35è aniversari de la independència d'aquest país de la Unió Soviètica. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Atenció, famílies. Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platoni Sartip i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platoni Sartip, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, des d'I3 a 6 de primària, podrà fer ús de la ruta 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en 2 autocars més 2 acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta podeu escriure al mail a 800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, podran utilitzar les rutes 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles distribuïdes en 2 autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del servei del transport escolar Montbus des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys, s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació, podeu contactar contacte amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Arera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres també de 2 quarts a 5 a 7. Consulteu tota la informació així com les rutes i els diferents horaris de les parades del transport escolar al web municipal www.abrera.cat.
0: Abrera Informació. Comunicació.
3: Arriba a Abrera el servei mòbil de nova generació 4G i 5G sobre les bandes de freqüència de 700 i 800 MHz dels principals operadors mòbils. La tecnologia prestada sobre aquestes bandes de freqüència, anteriorment utilitzades per la televisió digital terrestre TDT, permet oferir una millor cobertura en interiors i una major extensió de cobertura possible. Aquestes xarxes arriben per millorar la velocitat de connexió a internet, els serveis de televisió, vídeo i música a la carta, així com desenes de nous serveis que apareixeran en els pròxims anys per aprofitar el gran potencial de la tecnologia. La prestació dels serveis mòbils en aquestes bandes de freqüència pot comportar l'aparició de determinades afectacions en la recepció de la senyal de la TDT dels usuaris i usuàries d'Abrera, ja que aquestes bandes es feien servir anteriorment per al servei de televisió. Els operadors mòbils recomanen posar-se en contacte amb l'empresa Llega 700 per resoldre qualsevol tipus d'afectació que es pugui produir a qualsevol usuari o usuària de la TDT i en qualsevol punt de... i en qualsevol punt del territori estatal. Si teniu algun problema per visualitzar els canals de la TDT, poseu-vos en contacte amb l'assistència gratuïta de Llega 700. Número d'atenció gratuïta per a la ciutadania al telèfon 900 833 999, e-mail ayuda@llega700.es, pàgina web www.llega700.es, en horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a dissabte de 9 del matí a 10 de la nit. Un operari o operària de la línia Llega 700 es desplaçarà on s'hagi detectat l'afectació i procedirà a fer les tasques de condicionament necessàries per solucionar-la. Tot això sense cap cost pels usuaris i usuàries.
0: Abrera Informació. Joventut.
3: El dissabte 5 de setembre de 20:30 a 12:30 a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, al passeig de l'església número 18, acollirà la festa Fi d'Estiu Jove, una activitat adreçada als i les joves d'Abrera d'entre 14 i 25 anys amb música, animació, videojocs i bany lliure a la piscina. Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de la Regidoria de Joventut, s'organitza aquesta proposta per acomiadar l'estiu amb una nit d'activitats i oci adreçada al jovent del municipi. A les 20:30, obertura de portes. De 20:30 a 12, bany lliure a la piscina mitjana. A les 12, tancament de la piscina i a les 12:30, final de la festa. La proposta forma part de la programació de joventut de l'Ajuntament d'Abrera i compta amb la col·laboració del Casal de Joves d'Abrera. Per a més informació sobre la festa Fi d'Estiu Jove, podeu contactar amb el Casal de Joves d'Abrera al telèfon 686 253 157, a través del correu electrònic ej.polivalent@abrera.cat o del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima el jovent del municipi a participar en aquesta proposta i acomiadar l'estiu gaudint d'una nit de música, activitats i bany a la piscina d'estiu municipal. Us hi esperem.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 90.

0: en espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
1: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.
4: Fórmula 40.
5: Fórmula 40. Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents de les fortes pluges que poden caure aquesta tarda a les comarques de Ponent i el Pirineu. A les properes hores hi ha possibilitat de tempestes intenses amb pedra de més de 2 centímetres i ratxes fortes de vent de 90 o més de 90 km hora, esclafits i tornados a les comarques de l'Alt Urgell i Cerdanya. Així ho diu Protecció Civil. Recordem que es preveu possibilitat de superar el llindar d'intensitat de pluja de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i l'Urgell. Són xàfecs que arriben després dels aiguats que han deixat destrosses importants a Roda de Barà i Creixell, al Tarragonès, i també al Vendrell, al Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell ha fet balanç avui de les actuacions fetes dissabte després de l'episodi de pluges extremes. L'alcalde, Kenneth Martínez, ha demanat que s'impulsin canvis estructurals en la gestió de les rieres i les infraestructures que dificulten el pas de les riuades, com ara la Nacional 340 i la Via del Tren.
2: Són fets reals on ja hem anat amb aquestes administracions i la resposta és aquesta que he dit, és que la carretera ja hi era. O construeix un emissari 200 metres fins a dins del mar i aboca les aigües pluvials.
1: Precisament uns 300 veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, es quedaran aquesta nit sense aigua a causa dels desperfectes causats per aquests xàfecs. El consistori treballa per tornar a la normalitat, però alerta que els anys també afecten una bomba d'aigües brutes, el que obligarà a tancar una de les platges de la localitat. I l'Ajuntament de Sitges condemna de manera contundent els aldarulls registrats aquesta matinada després del concert de Festa Major. S'han produït problemes d'ordre públic greus per una baralla multitudinària en què un grup de joves s'han enfrontat a les forces policials. Han causat destrosses a la via pública que han afectat també la programació de la Festa Major. Han estat fins a 6:45 del matí. El municipi defensa una Festa Major segura, respectuosa i compartida per tothom. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona presumptament relacionada amb diversos incendis de contenidors als barris de Sant Gervasi i Pedralbes. Els fets investigats es van produir entre el 6 de maig i el 5 d'agost. La detenció va tenir lloc ahir diumenge. Se li atribueixen 18 incendis que haurien provocat la crema de 127 contenidors, a més d'altres danys. L'Ajuntament de Barcelona estima que els danys ascendeixen a prop de 115.000 euros. D'aquí una hora més notícies.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. El proper cap de setmana, del dissabte 29 i diumenge 30 d'agost, se celebra la Festa Major del barri de la Font d'Abrera amb diferents activitats programades per a tota la família. Una de les integrants de l'Associació de Veïnes i Veïns del barri, la Isabel de Frutos, explica en declaracions a Ràdio Abrera les diferents activitats programades per dissabte, dia 20 d'agost.
4: El dissabte, el primer que farem, a les 11 del matí fins a la 1, aquest vermut que dic, que és per a la gent del carrer, que si passa algú se l'oferirà, com sempre, eh? Vull dir, no hi ha cap problema. Després, a la tarda, a les 5 i mitja, hi haurà animació pels crios. Després, a les 6 i mitja, com cada any també, hi haurà la xocolatada amb xurros, eh? És per tothom que vingui. I a les 7 es farà la cantada d'havaneres. I llavors ja a la nit és el sopar de germanor. I aquest any les taules es guarniran de qüestió de pel·lícules de cine. I després ja a partir de les 12 hi ha el ball de Revetlla.
3: L'endemà, el diumenge 30 d'agost, també s'han programat diferents propostes. De Frutos ens ho explica.
4: I llavors el diumenge ja és a la tarda. A les 5 i mitja comencem amb la demostració de puntaires i després una cosa molt bona, eh? A les 6 i mitja es presenten les coques en concurs. Després, més tard, a partir de les 7 es fan les sardanes.
3: Així, des de l'Associació de Veïnes i Veïns de la Font, convidem tothom a assistir-hi i gaudir de la Festa Major del barri, Isabel de Frutos.
4: Tothom està convidat i molt contents de que quan més gent vingui, millor. Els esperem a tots. Molt contents de que puguin vindre tothom qui vulgui. Ens agradaria moltíssim que vingués tota la gent, que vinguessi a disfrutar i a gaudir d'aquesta festa del carrer. I que tota la gent d'aquest carrer els acollirem amb els braços oberts. Us esperem a tots.
3: Finalment, i per cloure les festes majors dels barris d'Abrera, el proper dijous 17, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre serà el torn del barri de la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació. Acció social.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'expressa la solidaritat amb les víctimes i amb tota la població afectada pel fort terratrèmol registrat a Colòmbia aquest dilluns 10 d'agost passat. Així mateix es vol traslladar el condol i tot l'escalf a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com el suport a totes les persones ferides i a les comunitats que han vist greument afectades les seves llars i els seus mitjans de vida. Segons les primeres informacions, una gran quantitat d'edificis han resultat afectats i milers de famílies necessiten ajuda urgent. El fort terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala de Richter ha deixat més d'un centenar de víctimes mortals, gran quantitat de persones ferides i nombrosos danys materials en diverses zones del país. Els equips d'emergència continuen treballant contra rellotge per localitzar persones atrapades entre la runa i atendre aquelles que ho han perdut tot. Davant aquesta situació d'emergència humanitària, informem que l'ONG Creu Roja ha activat la seva resposta davant del terratrèmol i els equips de la Creu Roja colombiana ja treballant a les zones més afectades. Podeu fer la vostra donació a través del canal oficial de donatius de Creu Roja Espanyola al web www.creuroja.es. Es recomana que la solidaritat es canalitzi mitjançant aportacions econòmiques a través de les vies oficials de captació, ja que aquesta és la manera més ràpida, eficaç i segura de donar resposta a les necessitats sobre el terreny. La solidaritat de la ciutadania és fonamental perquè l'ajuda pugui arribar a les persones que més la necessiten. Les aportacions econòmiques permeten mobilitzar recursos de manera ràpida i eficient, adquirir subministraments essencials i reforçar l'assistència a les comunitats afectades. Podeu consultar el detall d'aquesta informació, així com les futures actualitzacions de la mateixa, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram de l'Ajuntament d'Abrera @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Seguretat ciutadana.
3: Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dilluns 14 de setembre de 2026, de 9 a 1 del matí, tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat DNI per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà en la unitat mòbil que s'instal·larà en la zona de l'aparcament del carrer de Rosalia de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per a les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana OH de l'Ajuntament d'Abrera, al 93 770 0325, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2, i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2 quarts de 5 a 7 de la tarda. Durant el mes d'agost, només les tardes de dimecres de 2 quarts de 5 a 7. En cas d'urgència, per l'obtenció o renovació del DNI o el passaport, es pot sol·licitar cita prèvia a la Policia Nacional per telèfon al 902 247 364, o bé per internet a www.citaprèviadni.es. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar dues cites.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: do.
1: Aquest estiu, pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
2: F.A. Aguilera.

0: Oferim el servei públic de consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

Química.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Tarda de tempestes, un front de tempestes acompanyades de pedra ha afectat cultius de fruita a diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida Ciutat. Aquest és el 8è dia de campanya en què registra pedra dins de la zona d'estudi de l'Agrupació de Defensa Vegetal de les Terres de Ponent. Destaquen que la d'avui és la pedregada més virulenta de la temporada, tant pel que fa a la mida de la pedra com a la superfície afectada. A partir de les 2 de la tarda ha començat a registrar-se pedra al Manar amb una mida de 2 centímetres de diàmetre. Segons el sindicat Assaja, l'afectació més important es podria donar a la pera i la poma. I el vicepresident espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat que l'executiu declararà la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. Cuerpo també ha argumentat fins a més de 2.900 la xifra de menors d'edat migrants que la Policia Nacional ha afiliat a Ceuta.
2: El gobierno declarará mañana, martes, la situació d'interès per la seguretat nacional en Ceuta y constituirá un mando único mediante Real Decreto en el Consejo de Ministros. Esto, como sabes, es una solicitud que ya ha hecho el presidente y ha hecho también la ciudad de Ceuta. Y en esta fase, donde, como he dicho hace un momento, no solo estamos hablando de elementos securitarios, sino que va más allá de eso, es importante reforzar la coordinación entre todas las autoridades pertinentes y competentes. Este mando único será encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
1: I el Departament de Drets Socials i Inclusió destinarà gairebé 7 milions d'euros en ajuts a la compra de productes de suport per a persones amb discapacitat. El programa preveu arribar a 5.500 persones. Les sol·licituds es poden presentar des de demà i fins al 2 d'octubre. Escoltem el conseller Raül Moreno.
3: Estem parlant doncs, des d'elements per adaptar l'automòbil, cadires de rodes, llits adaptats, audiòfons, tots aquells elements que fan que les persones amb discapacitat no només visquin millor, sinó que són elements que són essencials per la seva vida, no?
1: I el sindicat USTEC afirma que es manté la vaga pel primer dia de curs als centres educatius el 8 de setembre. Ha instat a Educació a seure's de negociar per evitar futures aturades. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, que ha dit que no hi ha hagut contactes aquest estiu. I l'Ajuntament de Girona estudia habilitar zones de bany al riu Ter. El consistori ha encarregat un estudi per identificar quines zones serien les més adequades. L'objectiu és que l'estiu vinent ja hi hagi zones de bany regulades en aquesta ciutat. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els dos dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Ràdio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
5: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport del motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir algú, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júniors, júniors 125 i la categoria elit. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
6: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi que, bueno, que espero que li agradi a tothom. És el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
4: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fitipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
6: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es portarà a la seva cadira. I després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Els 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit. I els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament. O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals i que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el Campionat d'Espanya, que bueno que aquí a Abrera tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
4: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederic a Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Abrera, entrada gratuïta que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi AbreraEnduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
0: Abrera Informació, promoció de la vila.
4: La piscina municipal d'estiu acollirà el proper divendres 28 d'agost una festa per acomiadar l'estiu amb una white party. La festa amb entrada gratuïta se celebrarà de les 10 de la nit a les 2 de la matinada i inclourà servei de barra i opció de sopar al gastrobar La Candela. L'activitat organitzada per la Regidoria de Turisme i Promoció de la Vila serà d'entrada gratuïta i oferirà una nit de música, bon ambient i diversió en un espai únic per compartir el final de la temporada estival. Durant tota la festa hi haurà servei de barra disponible. A més, les persones assistents que ho desitgin podran sopar al gastrobar La Candela, que oferirà servei de 20:30 a 2. Per a més informació i reserves es pot consultar el perfil d'Instagram @gastrobarlacandela_abrera. Per garantir el bon desenvolupament de l'activitat no estarà permès el bany durant la celebració de la festa, així com tampoc l'entrada de begudes ni menjar de l'exterior. Us hi esperem per gaudir plegades i plegats d'una nit especial i acomiadar l'estiu amb la White Party d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
7: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
8: Welcome back to the jungle.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
0: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Tempestes intenses al Camp de Tarragona amb calamarsa, a hores d'ara que s'estan desplaçant cap al Penedès. Una forta tempesta empedregada ha deixat carrers plens d'aigua a Tarragona. Les pluges més intenses han durat uns minuts, però ha estat suficient perquè l'aigua baixés pels carrers del Serralló, com el de Sant Pere i Gravina. A més, les línies de Rodalies R14, R15 i RT1 han quedat tallades entre Móra la Nova i Reus, precisament a causa de la pluja. Recordem que hi ha activat el Pla Inuncat per previsió de pluges torrencials. S'alerta, a més, de calamarsa amb una pedra especialment grossa de fins a 5 centímetres i a les localitats on pugui ploure, atenció, perquè hi ha possibilitat d'esclafits i tornados. Des de Protecció Civil es demana precaució en els desplaçaments. I el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha dit que el govern col·laborarà amb l'executiu espanyol per la crisi de migració a Ceuta i farà el que sigui oportú l'acolliment dels menors que se'ls puguin assignar. El conseller ha recordat que el sistema català és fort i està acostumat a rebre menors migrants sols.
2: El sistema d'acollida a Catalunya és fort, és un sistema que està habituat, diguem-ne, a aquesta acollida de joves migrants sols, i per tant actuarem com hem actuat sempre, no? Des de l'administració, en col·laboració amb el tercer sector social. En el cas de que es proposi un repartiment, doncs mirarem primer quina és la proposta i per tant actuarem en conseqüència de la mateixa manera que hem fet altres vegades.
1: Barcelona homenatge a les víctimes de feminicidis amb una intervenció artística al barri del Born. El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i infants que han patit violència masclista. La instal·lació representa una esquerda, un trencament en el sistema patriarcal. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament.
3: Ara ens ajuden, a través d'aquest homenatge, a que les seves veus i les seves històries no es perdin i a que ens ajudi a seguir amb aquesta lluita, a seguir posant en marxa polítiques públiques que les ajudin, les acompanyin i les defensin, i a treballar conjuntament amb els moviments feministes i amb la Plataforma contra les Violències de Gènere i totes les entitats que en formen part, perquè la nostra ciutat sigui finalment una ciutat lliure d'aquesta xacra que és la violència vers les dones.
1: L'escletxa s'inaugurarà oficialment el 25 de novembre. Altres temes, l'Ajuntament de Cornellà del Terri ha capturat 300 coloms amb el cabadany. Això és un increment del 17% respecte a tots els exemplars que es van capturar l'any passat, i és que ha suposat una reducció notable, ja que s'han vist obligats a intentar controlar la població d'aquests animals. I l'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta, que comencen aquest dissabte amb la proclamació de pobilles i hereus de la ciutat, i el programa està farcit d'activitats.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera posa a disposició de la ciutadania les targetes gratuïtes del servei de bus urbà, una mesura que té com a objectiu afavorir la mobilitat de col·lectius que requereixen un suport especial en els seus desplaçaments quotidians. Les targetes estan adreçades a les persones majors de 60 anys i a les persones amb diversitat funcional que disposin de l'acreditació oficial emesa per la Generalitat de Catalunya amb un grau reconegut igual o superior al 33%. En el cas de les persones amb diversitat funcional que tinguin reconeguda la necessitat d'anar acompanyades, la targeta incorporarà la menció més acompanyant, permetent que un acompanyant pugui viatjar amb la persona titular de la targeta. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social, Drets de la Ciutadania i Gent Gran a l'Ajuntament de Abrera.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera apostem per la gratuïtat en el servei de bus urbà per les persones grans de més de 60 anys i el col·lectiu de capacitats diverses. D'aquesta manera, un servei que ja és sostenible i adaptat encara serà més proper als col·lectius que més ús en fan i que segueix permetent la connexió entre tots els nostres barris i el nucli urbà. Així, ja podeu sol·licitar la vostra T social d'Abrera a la UAC o de forma telemàtica a través de la seu electrònica. Seguim fent d'Abrera un municipi que aposta per la mobilitat sostenible i de qualitat per a totes i tots.
4: Les persones interessades poden tramitar la seva sol·licitud de dues maneres: presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, presentant el formulari específic de dilluns a divendres de 9 a 2, dimarts i dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda, i durant el mes d'agost només les tardes de dimecres de 4:45 a 7. Telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, partir del mes de setembre s'habilitarà un punt informatiu i de suport per la gestió telemàtica al casal de la gent gran a la Rambla del Torrentet número 8. En tots els casos serà necessari aportar el DNI i la documentació que acrediti la condició de persona beneficiària, ja sigui l'edat, majors de 60 anys o bé l'acreditació oficial de discapacitat expedida per la Generalitat de Catalunya. Un cop formalitzada la sol·licitud, s'informarà la persona sol·licitant de quan podrà recollir el títol a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera. Per a més informació, podeu contactar amb l'OAC de l'Ajuntament d'Abrera presencialment a través del correu electrònic informació@abrera.cat i per telèfon al 93 770 0325. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, Protecció Civil, Salut Pública i Benestar.
4: Ens trobem immersos en la calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan activem les alertes per onades de calor en el municipi. Els refugis climàtics són espais segurs, accessibles per a tothom, amb àrees de descans, ombra i aigua, ubicats a equipaments de proximitat com la piscina municipal d'estiu, el casal de la gent gran i la residència Canigó. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar els incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. El pròxim grup comença el 6 de març i a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
0: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per...
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Tarda de tempestes en calamar-se i forts vents amb possibilitat de tornados i esclafits. Una forta tempesta empedregada ha deixat els carrers plens d'aigua i els passos inundats a Tarragona. Les pluges més intenses han durat pocs minuts, però han estat suficients perquè l'aigua baixés per carrers com del Serrallo i Sant Pere Gravina. La pedregada ha arribat a trencar vidres de finestres. A més, les línies de Rodalies R14, R15 i RT han quedat tallades entre Móra la Nova i Reus a causa de la pluja. Entre les 5 i 2 quarts de 7 els bombers han rebut 129 avisos i el número 112, el telèfon 112, més de 370 trucades fins a les 7. Els xàfecs ara s'han tornat a reactivar al Baix Camp i al Tarragonès i poden ser localment forts. A més, ara un dels nuclis de tempesta més intensa arriba a l'àrea metropolitana de Barcelona i avança de sud cap a nord. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui l'enviament de vacunes a Ceuta fins a 45.000. Es tracta de 15.000 dosis de triple vírica i, d'entre d'altres, 10.000 de difteria, tètanos, varicela i polio. Fins ara s'han detectat 3 casos de tuberculosi, 55 de gastroenteritis i un nombre indeterminat de casos de sarna. Tot i això, fons del Ministeri han assenyalat que la situació a Ceuta no és d'emergència de salut pública, però que ho fan per prevenció. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per demà a les 9 del matí el Consell de Seguretat Nacional per abordar aquesta crisi. I els pagesos del Baix Camp ja han començat la campanya de l'avellana. Enguany, després de diversos anys de males produccions, el sector afronta una campanya amb normalitat. Tot i això, tenen l'incògnita del preu. Escoltem Josep Zacarias, president de la cooperativa agrícola de Riudoms i d'Unió de Pagesos.
2: Un cultiu que fa 6 campanyes que no té una bona producció no pot ser mai rendible. Jo crec que això ho veurem possiblement d'aquí 2 mesos. O sigui, quan hem recollit les avellanes tenim uns preus acceptables, jo crec que podem tornar a parlar i podrem veure si realment ens podem guanyar la vida o ens deixen guanyar la vida.
1: I la passatgera d'una motocicleta morta en un accident a la C-260 a Castelló d'Empúries. El vehicle ha sortit de la via, ha perdut l'equilibri i ha impactat contra la furgoneta. El conductor de la motocicleta ha resultat ferit lleu. Els fets han passat poc després d'un quart de 6 de la tarda. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principi d'any 87 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres, 33 de les quals eren motoristes o passatgers. Entre les víctimes mortals també hi ha 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractor i una persona que anava en patinet.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Atenció, famílies. Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platon i Sartí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platon i Sartí, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, des d'I3 a 6è de primària, podrà fer ús de la ruta 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en 2 autocars més 2 acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta podeu escriure al mail a 800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, podran utilitzar les rutes 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles, distribuïdes en 2 autocars, més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del servei del transport escolar, Montbus, des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys, s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació, podeu contactar contacte amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Arera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres també de 2 quarts a 5 a 7. Consulteu tota la informació, així com les rutes i els diferents horaris de les parades del transport escolar al web municipal www.abrera.cat.
0: Abrera Informació. Comunicació.
3: Arriba a Abrera el servei mòbil de nova generació 4G i 5G sobre les bandes de freqüència de 700 i 800 MHz dels principals operadors mòbils. La tecnologia prestada sobre aquestes bandes de freqüència, anteriorment utilitzades per la televisió digital terrestre TDT, permet oferir una millor cobertura en interiors i una major extensió de cobertura possible. Aquestes xarxes arriben per millorar la velocitat de connexió a internet, els serveis de televisió, vídeo i música a la carta, així com desenes de nous serveis que apareixeran en els pròxims anys per aprofitar el gran potencial de la tecnologia. La prestació dels serveis mòbils en aquestes bandes de freqüència pot comportar l'aparició de determinades afectacions en la recepció de la senyal de la TDT dels usuaris i usuàries d'Abrera, ja que aquestes bandes es feien servir anteriorment per al servei de televisió. Els operadors mòbils recomanen posar-se en contacte amb l'empresa Llega 700 per resoldre qualsevol tipus d'afectació que es pugui produir a qualsevol usuari o usuària de la TDT i en qualsevol punt de... i en qualsevol punt del territori estatal. Si teniu algun problema per visualitzar els canals de la TDT, poseu-vos en contacte amb l'assistència gratuïta de Llega 700. Número d'atenció gratuïta per a la ciutadania al telèfon 900 833 999, e-mail ayuda@llega700.es, pàgina web www.llega700.es, en horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a dissabte de 9 del matí a 10 de la nit. Un operari o operària de la línia Llega 700 es desplaçarà on s'hagi detectat l'afectació i procedirà a fer les tasques de condicionament necessàries per solucionar-la. Tot això sense cap cost pels usuaris i usuàries.
0: Abrera Informació. Joventut.
3: El dissabte 5 de setembre de 20:30 a 12:30 a la piscina d'estiu municipal d'Abrera, al passeig de l'església número 18, acollirà la festa Fi d'Estiu Jove, una activitat adreçada als i les joves d'Abrera d'entre 14 i 25 anys amb música, animació, videojocs i bany lliure a la piscina. Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de la Regidoria de Joventut, s'organitza aquesta proposta per acomiadar l'estiu amb una nit d'activitats i oci adreçada al jovent del municipi. A les 20:30, obertura de portes. De 20:30 a 12, bany lliure a la piscina mitjana. A les 12, tancament de la piscina i a les 12:30, final de la festa. La proposta forma part de la programació de joventut de l'Ajuntament d'Abrera i compta amb la col·laboració del Casal de Joves d'Abrera. Per a més informació sobre la festa Fi d'Estiu Jove, podeu contactar amb el Casal de Joves d'Abrera al telèfon 686 253 157, a través del correu electrònic ej.polivalent@abrera.cat o del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima el jovent del municipi a participar en aquesta proposta i acomiadar l'estiu gaudint d'una nit de música, activitats i bany a la piscina d'estiu municipal. Us hi esperem.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Som pendents de les fortes tempestes que han caigut aquesta tarda i vespre a diversos indrets de Catalunya. La pluja ha descarregat amb força, acompanyada de fort vent i de pedra a les comarques de Tarragona, de Ponent i el Pirineu. A Tarragona ha deixat en pocs minuts els carrers plens d'aigua, trencat vidres d'algunes finestres als tendals i ha fet caure alguns arbres. Alguns vehicles han quedat atrapats als passos soterranis inundats. Les línies R14, R15 i RT1 de Rodalies han quedat tallades entre Móra la Nova i Reus a causa de la pluja. I l'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per la presa de possessió a final de mes de 31 nous secretaris d'interventors habilitats per l'Estat. Anirà a consistoris on ja hi ha un secretari interí que haurà de plegar i temen no ser prou atractius per als nous funcionaris. El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, Joan Solà, tem renúncies i la conseqüent paràlisi municipal.
3: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs, no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament. Però això pot provocar que els secretaris interins, secretaris que hi havia fins al moment, no hi siguin, el nou secretari habilitat doncs, tampoc no hi sigui i l'ajuntament pugui quedar en una situació molt difícil.
2: Al maig, la Generalitat va aprovar la creació de 540 places de secretaris, interventors, tresorers per reforçar el funcionament dels ajuntaments més petits. I parlem ara de l'Hospital de Bellvitge, que ha operat 8 persones amb insuficiències cardíaques greus en una setmana. Un rècord d'intervencions pel centre. 4 d'elles van rebre un trasplantament de cor i les altres 4 se'ls va implantar una assistència ventricular, un cor artificial. Més d'una trentena de professionals mèdics i d'infermeria han participat en aquestes intervencions. El 2026, aquest centre ha fet 23 trasplantaments de cor i ha implantat 27 dispositius d'assistència ventricular. I els Mossos d'Esquadra continuen buscant 3 joves per poder detenir-los com a presumptes autors de delictes de robatori amb violència, intimidació i d'agressió sexual a una noia durant les festes majors d'Alpicat. Segons el relat de la víctima, assegura que la van amenaçar amb una navalla i li haurien fet tocaments de caràcter sexual abans de sostreure-li les pertinences. I hi ha guanyador del concurs de carrers guarnits a les festes de Sants. Aquest 2026 el primer premi se l'ha endut al carrer Valladolid amb la temàtica La Ruta de la Seda amb 384 vots per segon.
1: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Ladies and gentlemen, boys and girls.
5: Blacktronica.
6: There are places we will see.
7: La evolución de la electrónica en la música de origen negro, protagonista en tu FM. Escuchamos todos los estilos y artistas vinculados al acid jazz, funky, smooth, fusión, soul, techno y las nuevas tendencias ligadas a la electrónica. Todas las épocas son importantes para entender esta genial música. Para disfrutar de la influencia de la electrónica en la música de color, Blacktronica. En la realización, Manolo Prieto.
8: Un saludo al inicio de una edición más de Blacktronica.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Catalunya ha viscut aquesta tarda i vespre un episodi de fortes tempestes que han caigut a diversos indrets de Catalunya. La pluja ha descarregat amb força acompanyada de fort vent i pedra a les comarques de Tarragona, de Ponent i Pirineu. A Tarragona ha deixat en pocs minuts els carrers plens d'aigua, trencat vidres d'algunes finestres i tendals i ha fet caure alguns arbres. Alguns vehicles han quedat atrapats als passos soterranis inundats. Les pluges han deixat 88 litres en 3 hores a Vinyols i als Arcs i 77 en 3 hores a Tarragona. Les línies de Rodalies R14, R15, R16, R17, RT1 i RT2 entre Tarragona i Torredembarra han quedat tallades a causa de la pluja. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per demà dimarts a les 9 del matí al Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. El vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat que demà l'executiu declararà la situació d'interès per la seguretat nacional i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
2: El gobierno declarará mañana, martes, la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y constituirá un mando único mediante real decreto en el Consejo de Ministros. Esto, como sabes, es una solicitud que ya ha hecho el presidente y ha hecho también la ciudad de Ceuta. Y en esta fase, donde, como he dicho hace un momento, no solo estamos hablando de elementos securitarios, sino que va más allá de eso, es importante reforzar la coordinación entre todas las autoridades pertinentes y competentes. Este mando único será encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
1: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui l'enviament de fins a 45.000 vacunes a la ciutat autònoma. El Ministeri assenyala que la situació a Ceuta no és d'emergència pública, però ho fan per prevenció. I el dispositiu de seguretat al Parc de les Vies de Lleida es mantindrà de forma preventiva, així ho ha acordat en una reunió que han mantingut l'alcalde Fèlix Larrosa, els comandaments de Guàrdia Urbana i els Mossos per fer balanç de l'operatiu conjunt implementat ara fa una setmana després dels aldarulls que s'han produït al cap de setmana del 15 i el 16 d'agost. Tot i que no s'han produït prou nous accidents, seguiran controlant la zona. I l'aplicació Transporta'm s'actualitza per oferir més detalls als trens de Rodalies, informació en temps real del metro de Barcelona, avisarà sobre el temps real que falta perquè el comboi de metro arribi a l'estació i en quin punt exacte es troba i també els nivells d'ocupació.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: How Nation!
4: Hola, señorita. ¿Me muestras tu invitación, por favor?
5: Sí, aquí la tienes. He cruzado el mundo entero solo para llegar hasta aquí. Espero que no haya problema para entrar ahora.
4: House Nation. Muchas gracias. Puedes pasar. Bienvenida al Santuario del Sonido. Bienvenida al Palacio de Seda de House Nation. Yo soy J.C. Argamoña y durante la próxima hora seré el guardián de tus sentidos. Esta semana te acompañaré a visitar la habitación 315 de este palacio sin igual. ¿Estás dispuesta a comenzar esta aventura sin retorno?
5: Mi curiosidad es mayor que mi miedo. Si el riesgo es perderme en la música, estoy dispuesta a pagar ese precio. Sé que solo tú tienes la llave. No te detengas ahora. Adelante. Quiero entrar en esta habitación.
4: ¿Tú lo has querido? ¿Te sientes preparada para correr este riesgo?
5: Estoy segura de que disfrutaré de esta estancia. Llévame a ese mundo donde la música suena con alma.
4: Muy bien. Como guardián de tus sentidos, me alegra escuchar eso. Ajusta el volumen, porque aquí y ahora comienza House Nation Radio Show by J.C. Argandoña.
6: La esperanza de tenerte en mis brazos.
7: House Nation, el mejor sonido de club.
6: Y la luna acariciándome.
7: music.

0: pasó. Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de rimbes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy
2: clarito. Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en la...

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy
2: clarito. Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Abrera.
3: Estem al 107.9 de la FM,
2: a radioabrera.cat
3: i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants.

0: nans o vehicles.
1: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Seguro, mujer, que hoy eres feliz. Que nada de ayer hoy te hace llorar. En cambio yo no puedo decir que soy feliz y que te olvidé. Nunca me comprendiste.
1: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
2: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
1: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
2: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
1: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Nits màgiques amb Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's right.
2: Les nits d'estiu, millor en companyia. Passa-les amb
3: Ràdio Abrera.

d'escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
4: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res, conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
3: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.